0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Baleares.
1: Estar informado.
3: Los exámenes de la PAU 2026 han arrancado hoy con total normalidad en Baleares. Miles de estudiantes se han presentado a las primeras pruebas sin incidencias relevantes, dando comienzo a unos exámenes que se extenderán hasta el 4 de junio. Unos 5.000 jóvenes de Baleares afrontan durante 3 días unos exámenes que llegan tras meses de estudio y nervios. Joan Frau, director de secretariado de la universidad, asegura que no ha habido ninguna incidencia destacada.
4: Ha estat d'acord amb el previst, tant el que són aquí en el campus a Palma com en diferents pobles a Manacor, Inca, Sant Llorenç i Alcudi, i també a Menorca, Eivissa i a Formentera. No ha tingut cap incidència destacable i l'accés en el campus, que era una de les coses que sempre ens preocupa, perquè bueno, ja sabeu que la tutela de Vall d'Hemús és complicada, i al final totes les mesures que s'havien pres han sortit efecte i s'ha produït aquest tipus d'incidències.
3: Una de las novedades de esta edición es el mayor control para evitar trampas, una medida impulsada por la irrupción de la inteligencia artificial. Se utilizarán detectores de radiofrecuencia y habrá un nuevo marco de sanciones contra los estudiantes que intenten copiar. Eso sí, de momento no ha habido ningún caso.
4: La comissió organitzadora va prendre l'acord de que, bueno, donada la situació i la circumstància actual i per garantir un poc l'equitat i la igualtat entre tots els estudiants que se presenten a les proves de la PAU, pues enguany se disposaria d'un dispositiu mòbil de detectors de freqüències que, bueno, que ja s'han estat utilitzant per diferents aules en el que han estat 700 aules que tenen.
5: No han pitat.
4: No, de moment no han pitat.
3: Pero, ¿qué hacen exactamente estos dispositivos? Lo explica Cristina Moreno, vicerrectora de Estudiantes de la UIP.
6: El dispositiu és que detecta si hi ha radiofreqüència a l'aula. Les aules han estat revisades aquests dies anteriors per veure, diguem, per ajustar les sensibilitats, i avui ja hem passat per diferents aules i de moment tot ha anat molt bé. He de dir que els alumnes, els estudiants ho han fet fantàstic perquè estaven avisats que havien de tenir els mòbils apagats, els dispositius a les motxilles i totes les proves que hem fet a diferents aules en aquesta primera sessió.
3: Andrés es uno de los 5.000 alumnos que han empezado la selectividad. Nos cuenta cómo ha ido este primer día.
7: También los profesores que estaban guardando, súper amables, súper buenos, nos daban truquitos para quitar los nervios.